0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida, pues així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident que estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació?
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Es decir, el explicador y nos va a decir que básicamente nos haremos a trobar cuando un jugador colapsa súbitamente, es decir, cau a terra súbitament si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa, és a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímulo quan arribem al seu costat i que a més no respira amb normalitat. Pot ser no respirar amb normalitat o pot ser inclús que no respire.
1: I ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. estimule al jugador.
2: Una vez han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sol, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocórrer en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així, en l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem, si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperé que vinga algú a que siga ahí l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dóna Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació, i si no mos poden sentir, però almenys que algú els pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
4: Hola, sóc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Ràdio tots els nostres partits.
0: Les vesprades a VCF Media Ràdio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Ràdio. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
5: Hola, soy Stole Dimitreski. Escúchame paradas en VFC Media Radio.

0: A la sang, pues bueno, ha hecho servir de ayuda en esta sección de la Fundación Te Dona Vida. Y bueno, ya sabemos, este próximo dimarts, tocha me estalla a donar sang, y ahí también estará el doctor Álvaro Sala.
1: Por supuesto, animo a todo el mundo a que vaya a donar sangre el martes, porque es necesaria y muy importante para la vida, y podemos ayudar a un montón de gente. Yo estaré allí y espero veros a todos. Muchas gracias.
0: Gracias, doctor.
1: De nada, un abrazo.
2: Hola, soy Javi Elliot. Sigue nuestros partidos en la radio del Valencia. ¡Amunt!
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, del Camp de Mestalla.
4: Els millors gols a VCF Ràdio.
0: A Pablo Maffeo. Deixa a banda, en la dreta, ara cau ahí Danjuma buscant a Javi Guerra que s'envola en ara, veure Javi Guerra, el passe bo per a Luis Rioja, dins l'àrea, gol, gol, gol,
5: bien,
0: gol,
5: vamos!
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Luis Rioja! El gol de Luis Rioja per avançar al València, al marcador! El gol del Sevilla! Sí, señor, para ficar el 0-1 y asaltar Mendizorroza. Luis Rioja en el 78. Se avanza el Valencia. King gol de Luis Rioja. Quina pasada con Lian Filtratilla pilota. Y ahí estaba Luis Rioja para marcar, para avanzar al Valencia, para asaltar Mendizorroza. 0-1.
6: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
4: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
7: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
5: Arriba Diego López, però està molt sol. A veure Diego López, busca Javi Guerra. És bona, a veure que arriba Javi Guerra. Javi Guerra dins l'àrea. La penxa, balón per a Luis Rioja.
7: ¡Vamos! ¡Sí!
5: ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis Rioja! Que ben executat ha estat ara ixa jugada, com en Busquets ha vist ahir el passe per a Javi Guerra, que bé el de Xilet, com ha entrat ahir sol i al final ha rematat Luis Rioja. Sí senyor, que bé l'ha vist, que bé l'ha vist Diego López per a Javi Guerra, ha entrat i l'ha col·locat perfecta a Luis Rioja, que de primeres, quin golaç, que bé l'ha executat el Sevilla, Luis Rioja. Valor, intenta una altra volta Luis Rioja, vore Luis Rioja, el valor d'Islari per a Javi Guerra, Javi Guerra. Gol! Golaç, golaç, golaç Javi Guerra, golaç Javi Guerra, quin golaç el que ha marcat Javi Guerra, com ja farà en aquell gol davant el Valladolid per la salvació. També fa dos temporades ha aparegut Javi Guerra. Ahí està la jugada, sí senyor, en eixa banda dreta, el balón que li col·loca Javi Guerra dins l'àrea. Com defineix, com definís, mare meva, quin golaç, com ha definit Javi Guerra.
8: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
9: El Valencia Club de Fútbol es el embajador de una tierra de valentía. Una tierra de foc, art y sabor. Una tierra de pólvora, mar y germanor. Una tierra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperanza y coraje. La tierra y la valentía que está en la nuestra historia, que está en la nuestra sangre, que está en el nuestro escudo. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alzarte amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alzar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia. La victòria Mendizorroza és un xute d'energia, il·lusió i confiança. I per a seguir redreçant el rumb, toca clavar-nos en la butxaca 3 punts més este diumenge. Des de les 8, a Mestalla. I per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València, Reial Societat. Mestalla tornarà a ser una olla a pressió per a junts guanyar el partit. Narra Josep Rovira. Comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio y Víctor Barea. Este diumenge, el Valencia Real Sociedad a la Radio del Sentimiento.
10: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Javi Guerra recupera la pilota, busca el passe per a Sadiq, no ha pogut ahir arribar Sadiq, així Luis Junior, ahir Sadiq, que ha anat a la disputa, aquesta pilota s'ha fet mal, s'ha fet mal Sadiq, que està estès sobre el terreny de xoc.
2: Es que la salida del portero...
1: Entrada dura.
2: Es que la salida del portero, yo no sé lo que tú pensarás y cómo lo has visto, pero...
1: Sadiq se está queixant.
2: Pero es
1: Sadiq
2: que...
1: Sadiq se está queixant de eso.
2: Claro, claro. El palón, vamos, eso es penalti.
1: Es lo que Sadiq...
2: No, no, Robi, penalti, porque el último que toca el balón es Sadiq.
1: Yo creo que es penal, sí.
2: Se adelanta, y la toca con la puntera.
1: Anem a Sembalvar, claro, Gil Manzano.
2: Es penalti.
1: Sembalvar, Gil Manzano.
2: Es que lo arrastra
1: pues
2: con el cuerpo.
1: Pues anem a ver, es penalti.
2: Claro.
1: Es penalti. Va a ser Ramazzani. Vale, Lila pues dice Luis Rioja Ramazzani. Allá va. Mira la pilota. Va Ramazzani. Se espera. Gol. Largi, Ramazzani. Gol. Ramazzani che ha tornato a ingannare al porter, che ha tornato a marcare despede, penal con Buffer davant l'Espanyol, avançant al València en este minut 26 de la primera part, una altra volta Ramazzani de penal, que ve la tirata el belga, la paradinha i cap a dins Ramazzani 0-1 guanyante el València.
2: Vamos chicos. Vamos, chicos, que sí se puede, vamos.
3: Hola, soy Leslie. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
5: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
6: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
7: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
1: Al cántabre Dani Raba, que acaba de entrar al terreno de choque a botar ese córner. Era el Valencia, ya va Dani Raba, la pilota Munt, el balón, el rechaz. Va Luis Rioja, el lanzamiento de Rioja, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Claro que sí, se merecía. Y ahí estaba Luis Rioja para empatar el partido en el minuto 81. Luis Rioja empata para el Valencia en ese córner. Trau ahí el rechazo a la defensa del Betis. Y ahí estaba Luis Rioja, sí señor, para definir perfecto y para empatar el partido.
8: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
9: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto. Nuestro canto. Y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear. Nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas. Las ligas ganadas, las copas levantadas, tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
10: Un sentimiento eterno.
11: Partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
12: VCF Radio. Con millor son en els gols del València.

0: Fames de Saint Ains, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
1: Hola, soy Mario González. Escucho los partidos de Valencia Mestalla en la radio oficial del club.

0: millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quan te pica el pistallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des que tenia 7 anys. M'ho deixava de gastar en altres coses, però no fútbol, no? Aquí el valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigades, Claremont, tants jugadors valencians que, i altres que han vingut, Epi, Gorostissa, jugadors extraordinaris que han passat a la història del València. Posteriorment has tingut altres jugadors que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa i totes les copetes que hi ha per ahí. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més, que ja és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull per al poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo, tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me mulga, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i s'apagarà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media. VCF Media. VCF Radio. Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
3: El Partit del València a VCF Radio.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es mi estadio y es un estadio súper especial donde hemos vivido grandes celebraciones y donde he disfrutado muchísimo.

0: Moments històrics del València.
1: La figura de Cuixart en un club, dins d'un organigrama de treball d'un club, també és molt important. El cuidar tots aquests detalls de joves valors de la cantera de l'acadèmia per a que arriben al primer equip.
2: Un treball invisible, no?
3: Claro,
2: que no se ve, pero que solamente personas como él, que tenían un trato exquisito para todo lo que entraba en la ciudad deportiva, lógicamente le han granjeado el que se le respetara a su figura, siempre tratando a los padres, cualquier problema que apareciera en la ciudad deportiva. Yo creo que no se parecía para nada y en nada a cuando era jugador, porque era totalmente diferente. Era agresivo, era además físico enorme.
4: Un tanque.
2: Pero sin embargo después era un tío afable, era un tío que...
1: Bonachón.
2: Sí, yo creo que era un pan bendito, de verdad. Los que llaman buena gente, te lo dice que lo llevan en la cara y dices que este tío es buena gente.
4: Además, se preocupaba siempre de las routers de críos, porque cada año la academia portaba a unos chiquets, entonces tenía que ganar cuadrarlo. Y algunas veces se portaba a él. Anaba ahí y él se replegaba. O sea que, para los críos en la academia, tener una persona y sin nada, y de mes casi mucho de Valencia, yo creo que es lo más bonito.
5: Yo comencé a jugar en el Mestalla cuando él era jugador del Mestalla. Y lo que diga, Cuixart. Debutar en el primer equip del València ja és important per a qualsevol, encara que siga un sol partit, no? Ja és molt important. Però la llavor que ha fet Vicent Cuixart després de la seva etapa professional com a jugador ha sigut molt més rellevant, molt més important que el que pugui fer com a jugador, no? I això li poden donar valor pues tots els que hem estat al rededor d'ell i sobretot els xavals que han estat al rededor d'ell en l'escola de futbol, no? Com esteu explicant tots vosaltres, no? Entonces, gent com ell és que es necessita dins d'un club. El club es fa gran gràcies a aquestes persones. Ell tenia una màxima que era ver, oir i callar. Era molt disciplinat en el treball, molt disciplinat en la faena i sempre servicial per a fer el que poguera per qualsevol xiquet de la cantera. Per a millorar les coses, intentava parlar en els departaments corresponents, per a millorar en lo possible la qualitat de tots els servicis que oferia el club de cara a xavals. I aquestes persones, claro, des de fora no se veu. Desgraciadament ho estem contant una vegada ja passat, però aquestes persones existeixen.
6: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
7: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
0: Un sentiment etern. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut, que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
3: Hola, soy Stole Dimitreski. Escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Nos remontamos a la temporada, a la campaña 84-85, gana 2-3 el Valencia en el Calderón. Y este es el resumen de Estudio Estadio en Televisión Española.
2: Y atención, porque va a llegar el tercer tanto para los blancos. El autor va a ser el mismo, Vilmar Cabrera. Saltará con botada y la pelota irá al fondo de las luces. Y ahí está su alegría. Y no sabemos si baila o explica cómo ha sido el gol. De nuevo el tanto repetido. Era el 0-3 para el Valencia. A continuación, el colegiado va a anular un gol al Atlético de Madrid. Va a sacar un córner Rubio. Salta Cabrera, también Hugo Sánchez. Detiene el portero valencianista y al final Arteche envía el balón al fondo de las mallas. Pero el árbitro dice que el gol no ha sido. Ha estado precedido de falta.
3: Valencianistas, soy Estevez. Escucha los partidos del Valencia Mestalla en UCF Radio. ¡Amunt!
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està UCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, dinària, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. UPCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
10: VCF Radio. El millor son en els gols del València.

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set joves amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, soy Aymar. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. ¡Amunt!
0: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
3: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez.
0: Las patatas del deporte valenciano.
4: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem un dia més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este dijous 10 de setembre, on el València ha tornat avui als entrenaments després de la primera i gran victòria que va aconseguir este dimarts passat a Mendizorroza davant l'Alavés per a preparar ja el pròxim partit d'este diumenge a Mestalla a les 9 de la nit davant la Reial Societat, on l'entrenador Òscar Sánchez va continuar dirigint l'equip el pròxim diumenge a Mestalla.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, afición. Soy Iker Córdoba. Sigue la Radio Valencia todos nuestros partidos.
0: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. VCF Media. VCF Ràdio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després si mos ho pregunten, i entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Vosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant en forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó o sigui, un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va a passar. Pero bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que favoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparat cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, favoreixen això. Bàsicament, vitamines, bàsicament minerals, allò que està

0: lesions que duen en alguns casos. Per això normalment es recomana, o s'exigeix, que els grups de risc siguen els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes d'aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta...
2: ¿Cuándo me tengo que vacunar de la gripe?
0: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè soc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des d'ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els grups de risc, inclús la gent ja t'he dit, que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
0: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
0: Ho sé.
1: És de les més escoltades, eh?
0: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen, que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, ho podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
0: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
0: Vale, a tu.
3: VCF Radio, Amunt València. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium. ADN Valencia Club de Fútbol.

0: I per a seguir redreçant el rumb, toca clavar-nos en la butxaca 3 punts més este diumenge. Des de les 8, a Mestalla. I per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València, Reial Societat. Mestalla tornarà a ser una olla a pressió per a Junts guanyar el partit. Narra Josep Rovira. Comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este diumenge, el València Reial Societat a la Ràdio del Sentiment.
1: Hola, afición. Soy Las. Sigue en la radio de la València todos nuestros partidos.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. He nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
1: El millor de VCF Media.
2: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
5: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: t'informem cada dia amb rigor.
1: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
2: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
3: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
4: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
5: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a La Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. VCF Media. VCF Radio.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, a l'informatiu d'UBC Media Ràdio d'este divendres 18 de setembre. Ja pràcticament en la prèvia d'este cap de setmana i del partit que el diumenge a les 9 de la nit jugarà el València a l'estadi de Mestalla davant la Reial Societat. Un partit que després de l'important i primera victòria del València esta temporada el passat dimarts a Mendizorroza davant l'Alavés, ara l'entrenador Òscar Sánchez, que va continuar dirigint l'equip este diumenge a Mestalla, i els jugadors volen altra victòria, volen donar una alegria a Mestalla, una victòria per als aficionats valencianistes que tant se ho mereixen. Se va guanyar a Vitoria, però Mestalla València encara no ha pogut guanyar. Les derrotes davant el Betis, davant el Barça, l'empat davant el Celta Vigo, ara toca guanyar a Mestalla i això és el que volen tots. I sobretot també donar continuïtat a eixa bona imatge, a eixe bon xoc que va oferir l'equip, ja diem el passat dimarts, davant l'Alavés, que tinga continuïtat este diumenge davant la Reial Societat, per a poder sumar la segona victòria d'esta temporada i, com diem, la primera a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues ara ho comentem tot, ho analitzem tot, també vos contarem l'última hora de l'entrenament del València, que hi ha bones notícies, perquè Guido Rodríguez, Gallà, Dan Juma, que arrossegaven molèsties, no eren molèsties importants, eren lleus, avui s'han entrenat amb normalitat i van estar disponibles per a Òscar Sánchez de cara a aquest partit davant la Real Societat, on sembla, tot apunta, veurem que pot repetir l'11 que va guanyar en Mendizorroza davant l'Alavés. De nou tindria l'oportunitat Aaron Mayol, el canterà, que va debutar com a titular per primera volta, pues jugaria en Mestalla i compliria el seu gran somni, que és jugar a Mestalla, Aaron Mayol. Bueno, pues ja diem, ho comentem tot ara, en un entrenament també que ha tingut la presència un dia més de Braulio Vázquez, el nou director esportiu del València. Ahir

0: torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Moments històrics del València.
1: Ricardo Arias i Tendillo el tingueren com a company de vestidor, tu el tingueres com a delegat.
2: Com a delegat.
1: Com era, com a delegat, Juan Sol?
2: Com es tinguen, no? És que ell és natural. Ell és la mateixa persona, siguen delegat, que siguen xuar, que siguen companyero, que siguen pues, un conseller. És de la mateixa forma, no? Entonces... Jo recorde i vull contar-ho perquè a ell li agradaria que ho contarem, perquè per això havem viscut junts i havem passat aventures positives, negatives i ja està. I entonces ell quan venia, quan era delegat, que venia, claro, el delegat viatja sempre en l'equip i prepara pues, els hotels o les estances on tenim que estar, la connexió amb l'entrenador i demés. I vam fer una concentració en Font Romeu, que jo crec que tu estaves també en Font Romeu, no me'n recordo segur.
1: Encara no.
2: I bueno, i allí una pretemporada és llarga, se fa llarga, ja ho sabem tots que se fa llarga, i n'hi havia que passar el rato moltes vegades pues, distraguent-se d'alguna manera, no? I nosaltres pues, se mos va ocurrir fer una anècdota que tinguérem en Bernardo España. I Juan no estava, però a Juan li ho contaren, i qui li ho va contar va ser la Guàrdia Civil, perquè cridaren al delegat de l'equip, la Guàrdia Civil de la població de Font Romeu, diguent-li que la nit anterior havien vist pues, un moto de gent, unes pintes molt rares, donant por a la gent i fent que els cotxes que entraven a la població donaren mitja volta i se n'anaren. I entonces la Guàrdia Civil pues, pregunta al delegat, que era Juan Cruzol, claro, i Juan, claro, com sempre, justificava les coses i tal i qual, però claro, agarra i me quirda per telèfon. I me quirda per telèfon a l'habitació i me diu, Loki, ¿Qué hicisteis ayer? ¿Anoche qué pasó? Yo, no, ¿qué pasó? No, nada, no... No, ¿por qué? Si no, ha venido la Guardia Civil diciendo que habían marcianos en la carretera. pues, Loki, pues, diles que si son marcianos que lo busquen, pero aquí no sabemos nada. I el Loki intentava justificar davant de la Guàrdia Civil que ahí no havia passat res. Bueno, era que lo que estaven dient, no? Era tocor, no? Intentava justificar les coses de la millor manera possible, inclús jo diria

0: que en alguna ocasió has sigut perjudicat i mai has sentit una mala paraula d'ell per sentir-se perjudicat. I no parle de nosaltres. Parle de circumstàncies que es donaren en el seu moment, en el club, i ho va pagar ell. I mai ha dit res. Mai ha dit res.
1: Hola, soy Stoyle Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
2: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa.
3: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
2: VCF Radio. Alzira Radio, La Ribera, 107.9. A la Costera, Canal San Radio, 107.4 i Josa FM, 107.2. Safor Radio, 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Radio, 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre i al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Radio. VCF Media.

0: Així comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este divendres 18 de setembre. Ja pràcticament en la prèvia d'este cap de setmana i del partit que el diumenge a les 9 de la nit jugarà el València a l'estadi de Mestalla davant la Reial Societat. Un partit que després de l'important i primera victòria del València esta temporada el passat dimarts a Mendizorroza davant l'Alavés, ara l'entrenador Òscar Sánchez, que va continuar dirigint l'equip este diumenge a Mestalla, i els jugadors volen altra victòria, volen donar una alegria a Mestalla, una victòria per als aficionats valencianistes que tant se ho mereixen. Se va guanyar a Vitoria, però Mestalla el València encara no ha pogut guanyar. Les derrotes davant el Betis, davant el Barça, l'empat davant el Celta Vigo, ara toca guanyar a Mestalla, i això és el que volen tots. I sobretot també donar continuïtat a eixa bona imatge, a eixe bon xoc que va oferir l'equip, ja diem, el passat dimarts davant l'Alavés, que tinga continuïtat este diumenge davant la Reial Societat per a poder sumar la segona victòria d'esta temporada i, com diem, la primera a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues ara ho comentem tot, ho analitzem tot, també vos contarem l'última hora de l'entrenament del València, que hi ha bones notícies perquè Guido Rodríguez, Gallà, Danjuma, que arrossegaven molèsties, no eren molèsties importants, eren lleus, avui s'han entrenat amb normalitat i van estar disponibles per a Òscar Sánchez de cara a aquest partit davant la Real Societat, on sembla, tot apunta, veurem que pot repetir l'11 que va guanyar en Mendizorroza davant l'Alavés. De nou tindria l'oportunitat Aaron Mayol, el canterà, que va debutar com a titular per primera volta, pues jugaria en Mestalla i compliria el seu gran somni, que és jugar a Mestalla, Aaron Mayol. Bueno, pues ja diem, ho comentem tot ara, en un entrenament també que ha tingut la presència un dia més de Braulio Vázquez, el nou director esportiu del València, ahir pues, en la seva estrena, en la ciutat esportiva de Paterna, avui també veient l'entrenament, seguint pues, ixa sessió de treball, Braulio Vázquez, i continua la búsqueda de l'entrenador. Bueno, pues, en tot això està el nou director esportiu del València. Ho ampliem tot, però avui també és divendres i és dia de prèvies. De cara al cap de setmana, el Mestalla, el València femení, que van a jugar demà els seus respectius partits. El Mestalla, el filial del València, amb Sergio Ventosa com a entrenador, vol buscarà demà, sí, l'Antonio Puigades davant el Castelló B, la primera victòria de la temporada del filial valencianista, després, recordem, de perdre el passat cap de setmana davant l'UCAM Murcia i l'empat en la primera jornada davant el Mallorca B. I el València femení també jugarà demà fora de casa davant el Reial Madrid, buscant els primers punts d'esta temporada, encara que no és el millor rival per a començar la reacció.

final. Parella de centrals ahí consolidat en l'equip titular. El basc Unai Núñez acompanyat pel suís ahí Fermi Segur. Era Aixomert, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Centra el camp i se doble pivot efectiu i que funciona molt bé. L'argentí, el campió del món, Guido Rodríguez, i el de Xilet, Javi Guerra. Les bandes per al Sevilla, per Alex de l'Alavés, partit molt especial per a Luis Rioja. I el belga, Largi Ramachani, que està en un gran moment, porta 4 gols. La mitja punta, buen llibertat de moviments per al suís Filip Urinić. I dalt el nigerià, el que sempre aporta coses interessants, Sadiq Umar. I per part de l'Alavés, de Quique Sánchez Flores, en la porteria un ex del València, el de Xavi, a Toni Sivera. Defensa de 4 per a Nahuel Tenagli en banda dreta. Protesson i Pacheco central, Johnny Otto en banda esquerra. Centra el camp, doble pivot per a John Guridi i el capità Antonio Blanco. Les bandes per a Carles Alenyà, Ángel Pérez. En la davantera estarà un ex de l'Acadèmia del juvenil, Toni Martínez, i l'argentí, el golejador d'este Alavés, Lucas Boyé. Xiularà el debutant, l'andalús Guzmán Mansilla. Estarà ajudat per Val, per del Cerro Grande. Guantara se va a guardar un respectuós minut de silenci per la memòria i en el record de Maria Desamparados Garrigues Trenor, abonada més de 70 anys en el València.

0: Tota una vida, Maria Desamparados, Garrigues, Trenor i a Diem abonada, Soci a València, més de 70 anys. Bueno, pues tot està preparat, tot està a punt i així te ho anem a contar en UCF Media Radio. Vas a poder veure este partit per la, web, pel canal de YouTube i també escoltar-lo per la ràdio 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores. El partit és televisat per Movistar, també teniu l'opció d'àudio 5. Opció d'àudio 5, que ahí escoltareu els comentaris de Ricardo Arias, de Víctor Barea i de servidor. Va a començar el partit, vinga València, a per la victòria, a guanyar, que guanya una gran oportunitat, n'hi ha molt en joc. Ahí està el compte enrere, 6, 5, 4, 3, 2, 1, va a començar el partit, vinga València, a per ells, a per la victòria. Ahí està ja el baló, que ha ficat en moviment l'Alavés, este Alavés de Quique Sánchez Flores, que s'estrena en la banqueta de l'equip Abazorro. El balón llarg que allunyava ahí José Luis Gallà. Aguantarà la pilota, la vol recuperar. Ahí estava Fili Kuburinic en la disputa. Dixe baló, la pilota per a l'Alavés. Ahí està jugant-la. Se volen por d'aixa pilota. A veure Javi Guerra. A veure ixe baló, que se pot envenenar ahí. I la pilota...
1: Penalti.
0: Penalti. Pues acaba de pitar penalti.
1: A los 35 segundos de partido.
0: Penalti
1: sobre Toni Martínez.
0: Acaba de pitar Guzmán Mansilla. Penalti de Toni Martínez. Pues yo voy por la jugada, porque
1: creo que es una entrada de Guido, me parece, porque el argentino ha sido el primero en ir a protestar esa decisión del colegiado, que ha pillado a muchos de nuestros aficionados todavía sentándose en sus butacas. Pero no ha dudado el colegiado. Guzmán Mansilla en señalar el punto de penalti.
0: Bueno, pues yo...
1: Le está dando explicaciones el colegiado a los jugadores del Valencia. Pues, dice que sí, que penalti.
2: Madre mía.
1: No sé si tenéis alguna imagen ya...
2: Sí, han dado una repetición, pero él va a querer llevársela con la puntera del pie, pero es que yo creo que ni le pisa. Se ha capitado.
0: Me pareix molt rigorós ese penalti, me pareix molt rigorós el penalti a 35 segons. Que ha pitat.
1: Venimos de aparecer.

0: Així comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este divendres 18 de setembre. Ja pràcticament en la prèvia d'este cap de setmana i del partit que el diumenge a les 9 de la nit jugarà el València a l'estadi de Mestalla davant la Reial Societat. Un partit que després de l'important i primera victòria del València esta temporada el passat dimarts a Mendizorroza davant l'Alavés, ara l'entrenador Òscar Sánchez

0: tots i sobretot també donar continuïtat a aquesta bona imatge, a aquest bon xoc que va oferir l'equip, ja diem el passat dimarts, davant l'Alavés, que tinga continuïtat este diumenge davant la Reial Societat per a poder sumar la segona victòria d'esta temporada i, com diem, la primera a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues ara ho comentem tot, ho analitzem tot, també vos contarem l'última hora de l'entrenament del València, que hi ha bones notícies perquè Guido Rodríguez, Gallà, Danjuma, que arrossegaven molèsties, no eren molèsties importants, eren lleus, avui s'han entrenat amb normalitat i van estar disponibles per a Òscar Sánchez de cara a aquest partit davant la Real Societat, on sembla, tot apunta, veurem que pot repetir l'11 que va guanyar en Mendizorroza davant l'Alavés. De nou tindria l'oportunitat Aaron Mayol, el canterà, que va debutar com a titular per primera volta, pues jugaria en Mestalla i compliria el seu gran somni, que és jugar a Mestalla, Aaron Mayol. Bueno, pues ja diem, ho comentem tot ara, en un entrenament també que ha tingut la presència un dia més de Braulio Vázquez, el nou director esportiu del València, ahir pues en la seva estrena, en la ciutat esportiva de Paterna, avui també veient l'entrenament, seguint pues ixa sessió de treball, Braulio Vázquez, i continua la búsqueda de l'entrenador. Bueno, pues en tot això està el nou director esportiu del València. Ho ampliem tot, però avui també és divendres i és dia de prèvies. De cara al cap de setmana, el Mestalla, el València femení, que van a jugar demà els seus respectius partits. El Mestalla, el filial del València, amb Sergio Ventosa com a entrenador, vol buscarà demà, sí, l'Antonio Puigades davant el Castelló B, la primera victòria de la temporada del filial valencianista, després, recordem, de perdre el passat cada setmana davant l'UCAM Murcia i l'empat en la primera jornada davant el Mallorca B. I el València femení també jugarà demà fora de casa davant el Reial Madrid, buscant els primers punts d'esta temporada, encara que no és el millor rival per a començar la reacció l'equip de Miquel Crespo en este inici de temporada, on ha perdut els tres partits. Bueno, pues de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que com cada dia, ja sabeu, podeu seguir, podeu veure-nos des de qualsevol part del món, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube del València i podeu seguir este informatiu en directe. Si no arribeu al directe, ja sabeu també que queda gravat en l'app del València o en el canal de YouTube i el podeu veure a qualsevol hora del dia. També escoltar-lo, com a gran novetat, en el cotxe esta temporada a través de l'app del València, en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto. Ahí, ja dic, i a través de l'app també podreu escoltar pues este informatiu i tota la programació d'VCF Media Radio. Anem allà i comencem avui saludant a Víctor Barea.
1: ¿Qué tal, Robi? Muy buena desplada, muy buenas tardes. Tenemos ganas ya de un nuevo partido y después de las buenas sensaciones que dejó el equipo el pasado martes y esa victoria, aún más si cabe, para que el domingo en Mestalla pueda llegar también el primer más tres del curso y así otorgar continuidad a esa línea que está llevando el equipo en la presente semana y que queremos que se prolongue. Queremos dejar atrás ese mal inicio de curso y qué mejor manera que llegar al parón con 6 puntos de manera consecutiva, aprovechando este domingo domingo, la visita de la Real Sociedad al Camp de Mestalla. El equipo, esas sensaciones positivas que se trajo de Vitoria, debe volver a plasmarlas en el terreno de juego. Confianza en los nuestros, tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico.

0: de vencer.
1: En el minut 27 el València marca el primer gol. La passada de Tomàs cap a Penef es desfà d'Espàsic i bat Bullo. El búlgar s'havia congraciat amb l'afició.
2: Hombre, claro, hemos ganado ahora en Madrid y hemos sacado dos puntos muy, muy importantes. Y creo que ya Valencia va a salir de esta situación. Y además la gente me ha demostrado que me quiere.
1: I el 2-0, la jugada perfecta entre Eloi, Quique i Robert. Un gol molt celebrat. Alegria per als aficionats i per a Robert, un home que ha sigut molt criticat per algun sector del públic.
3: No tinc res que dir. Jo penso que vaig a ser un home criticat per una part de l'afició.
4: El 17 de noviembre de 1990. Este no es el partido famoso de la remontada al

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim ací a VCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més oberts,

0: El grupo de Ciberov, ese programa premiat a nivel nacional, STEM, en Empar Urbe, Empar, ¿qué tal? Buena vesprada.
1: Buena vesprada.
0: Bueno, pues anem allá. ¿Estás disposada ya y preparada a contestar a todas las preguntas de los chiquets, chiquetes, pares y mares?
1: Claro que sí, encantada.
0: Bueno, pues allá va. Primera pregunta.
2: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
1: La obesidad es, podemos decir que es una malaltía. Y es una malaltía que hoy a día está siguiendo un problema de salud pública. ¿Por qué digan que está siguiendo un problema de salud pública? Pues porque cada vegada té més prevalencia. Es a dir, cada vegada es més freqüent en la población pediátrica. Y por lo tanto, como a malaltía, puede donar complicaciones a curt y a llarg plaç. ¿Pero qué podemos decir que es la obesidad? La obesidad es un trastorno metabólico que se produce en general, cuando estén hablando de la obesidad que afecta fundamentalmente a la población pediátrica, porque hay una desproporción entre las calorías que se ingerixen y las calorías que se cremen. Y siempre hay un balance favorable, se crema menos de lo que entra. ¿Qué vol dir això? Pues que minchen més de lo que se debería de minchar en molta caloría y se crema menos, estén més en touch y una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obes o no, en els xiquets hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per lo tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
0: Pues Empar, yo creo que la pregunta ha sido perfectamente contestada. Segunda pregunta.
3: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
1: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿Y en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són

0: xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
2: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
0: Pues sí, también hay diferencias entre las comunidades autónomas. En este estudio, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, 1 de cada 5, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, 1 de cada 2. És a dir, obesitat, 1 de cada 5, sobrepès i obesitat, 1 de cada 2, en el cas dels xics en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, 1 de cada 5. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants igual que la resta del país en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes, pues no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
3: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
0: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics n'hi han més xics obesos que xiques. En l'estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
4: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
0: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques, la diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També pues, l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguen tindre fracàs escolar. I això mos té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat. L'escola, els mitjans de comunicació, això és algo que tenim que fer entre tots. I en aquesta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral perquè revertisca aquest augment de pes i torni a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe. I doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida, de l'obesitat infantil.
0: Moltíssimes gràcies.
5: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment. València, el cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
6: Hola, soy Jaume Durà. No el pergues els meus gols en la ràdio del València. Amunt!

0: Cor UVCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien estar per tant tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem, pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no? El que més es mira, no? O dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va a condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMED, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, i fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals, durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no?, qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no?, descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no?, per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí i que moltes vegades no li volem prestar atenció. I crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o, en este cas, les nostres escoles conveniades. I és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, sí, en el filial, moltes vegades he eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running,
2: sí, sí,
1: quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faci alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor, és molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. Que és que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan registrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Hugo Guijarro. Escucha todos mis goles en VCF Radio.
0: Valencianista ahorra, repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
4: Afición, sigue todos los partidos del Valencia Mestalla en la radio del club. Te lo dice Alejandro Panach.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBCF Media Ràdio d'este divendres 18 de setembre. Ja pràcticament en la prèvia d'este cap de setmana i del partit que el diumenge a les 9 de la nit jugarà el València a l'estadi de Mestalla davant la Reial Societat. Un partit que després de l'important i primera victòria del València esta temporada el passat dimarts a Mendizorroza davant l'Alavés, ara l'entrenador Òscar Sánchez, que va continuar dirigint l'equip este diumenge a Mestalla, i els jugadors volen altra victòria, volen donar una alegria a Mestalla, una victòria per als aficionats valencianistes que tant se ho mereixen. Se va guanyar a Vitoria, però Mestalla el València encara no ha pogut guanyar. Les derrotes davant el Betis, davant el Barça, l'empat davant el Celta Vigo, ara toca guanyar a Mestalla i això és el que volen tots. I sobretot també donar continuïtat a eixa bona imatge, a eixe bon xoc que va oferir l'equip, ja diem el passat dimarts, davant l'Alavés, que tinga continuïtat este diumenge davant la Reial Societat, per a poder sumar la segona victòria d'esta temporada i, com diem, la primera a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues ara ho comentem tot, ho analitzem tot, també vos contarem l'última hora de l'entrenament del València, que hi ha bones notícies, perquè Guido Rodríguez, Gallà, Danjuma, que arrossegaven molèsties, no eren molèsties importants, eren lleus, avui s'han entrenat amb normalitat i van estar disponibles per a Òscar Sánchez de cara a aquest partit davant la Real Societat, on sembla, tot apunta, veurem que pot repetir l'11 que va guanyar en Mendizorroza davant l'Alavés. De nou tindria l'oportunitat

0: sessió de treball Braulio Vázquez i continua la búsqueda de l'entrenador. Bueno, pues en tot això està el nou director esportiu del València. Ho amplien tot, però avui també és divendres i és dia de prèvies. De cara al cap de setmana, el Mestalla, el València femení, que van a jugar demà els seus respectius partits. El Mestalla, el filial del València, amb Sergio Ventosa com a entrenador, vol buscarà demà, sí, en l'Antonio Puigades davant el Castelló B, la primera victòria de la temporada del filial valencianista, després, recordem, de perdre el passat cap de setmana davant l'UCAM Murcia i l'empat en la primera jornada davant el Mallorca B. I el València femení també jugarà demà fora de casa davant el Real Madrid buscant els primers punts d'esta temporada, encara que no és el millor rival per a començar la reacció l'equip de Miquel Crespo en este inici de temporada on ha perdut els tres partits. Bueno, pues de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València, que com cada dia, ja sabeu, podeu seguir, podeu veure-nos des de qualsevol part del món, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube del València i podeu seguir este informatiu en directe. Si no arribeu al directe, ja sabeu també que queda gravat en l'app del València o en el canal de YouTube i el podeu veure a qualsevol hora del dia. També escoltar-lo, com a gran novetat, en el cotxe esta temporada a través de l'app del València en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto. Ahir, ja dic, i a través de l'app també podreu escoltar pues este informatiu i tota la programació d'UVCF Media Radio. Anem allà i comencem avui saludant a Víctor Barea.
1: ¿Qué tal, Robi? Muy buena desplada, muy buenas tardes. Tenemos ganas ya de un nuevo partido y después de las buenas sensaciones que dejó el equipo el pasado martes y esa victoria, aún más si cabe, para que el domingo en Mestalla pueda llegar también el primer más tres del curso y así otorgar continuidad a esa línea que está llevando el equipo en la presente semana y que queremos que se prolongue. Queremos dejar atrás ese mal inicio de curso y qué mejor manera que llegar al parón con seis puntos de manera consecutiva, aprovechando este domingo la visita de la Real Sociedad al Camp de Mestalla. El equipo, esas sensaciones positivas que se trajo de Vitoria, debe volver a plasmarlas en el terreno de juego. Confianza en los nuestros, tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico que en estos momentos lidera Óscar Sánchez, y a partir de ahí hay que salir al terreno de juego a dejarse la piel, a estar juntitos, a aprovechar nuestras oportunidades, a saber sufrir, como decía el míster, y ojalá sí, Mestalla pueda ver la primera victoria del curso del Valencia Club de Fútbol como local.
0: Sí, ahora toca Mestalla y brindar ese triunfo a la afición, porque se ho mereix. La verdad es que el comenzamiento de temporada no va a ser bo, pero al Valencia, en ese empat davant el Celta de Vigo, la derrota davant el Betis, la dura derrota davant el Barça, les eixides fora de casa en la derrota davant el Deportivo de la Coruña, també a Sevilla, per fi se va aconseguir la victòria este passat dimarts en Mendizorroza, la primera d'esta temporada, però ara, com diem, toca pues Mestalla davant la Real Societat, que després també pues vos contaré en l'última hora de l'equip donostiarra, que ahir s'estrenava en l'Europa League i va perdre en Anoeta 1-2 l'equip de Matarazzo, que tampoc ha fet un, jo diria que un començament irregular de temporada la Real Societat. I en Mestalla este diumenge s'espera també una molt bona entrada a les 9 de la nit, pues podem sumar ixa segona victòria d'esta temporada i la primera en Mestalla, Víctor.
1: Pues ese es el objetivo, y la realidad, como tú bien dices, es que yo creo que hay que aprovechar la inercia positiva nuestra con esas dudas que pueda tener ahora mismo la Real Sociedad, que es verdad, pues tampoco ha completado el mejor de los arranques. Tiene tres puntos más que el Valencia, viene de perder ayer frente al Bournemouth de competición europea, pero como solemos decir, yo creo que nos tenemos que centrar en lo nuestro, en explotar las cosas que hicimos bien

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 kilómetros per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol. Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es l'11 del València, que ja ho hem dit en la prèvia, vol guanyar així el Sánchez Pizjuán per a buscar una victòria, per la tranquil·litat, per anar-se'n al paró de la Lliga més tranquils. En la porteria, l'internacional per Macedònia està en un molt bon moment. Stole Dimitrievski, en principi ja diem una defensa de 4, va a jugar de lateral dret, ara després ho veurem sobre el terreny de xoc. El basc Unai Núñez, parella de centrals, per altre que està en un gran moment, se'n va en Suïssa per a jugar. L'internacional era Aixomert, que avui estarà acompanyat pel Daldaia, que torna a la titularitat, César Tàrrega. La banda esquerra per al Catibrà, per al de Pedreguer, José Luis Gallà, centre el camp, el doble pivot per l'argentí Guido Rodríguez i el de Xile Javi Guerra. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, que va marcar así l'any passat, i el belga Largi Ramazzani. I en la davantera, en la mitja punta, l'altra novetat, el portuguès André Almeida. I torna el golejador d'este València, Hugo Duro. I per part del Sevilla, la porteria, el Greco Odisseas, defensa de 4 per Azpilicueta, en banda dreta, parella de centrals Quique Salas i el serbi capità Gudel. Banda esquerra per al xilè Gabriel Suazo, centre del camp, en un tribó per al Swiss Show, Agumé i Juan Lu, i el trident ofensiu per a l'altre xilè, el veterà Alexis Sánchez, el suís Rubén Vargas i el francès Nil Mupai. Xiularà l'àrbitre el català García Verdura, estarà ajudat pel VAR del Cerro Grande. Tot està preparat així en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Les 9 en punt de la nit, així te ho anem a contar en VCF Media Radio. Per a tot el món, te connectes a l'app, a la web del València, i ahir des de qualsevol part del món pots escoltar-nos per la ràdio 92.6 de la FM. Les nostres emissores col·laboradores també ja connectades. A més, el partit avui és televisat per Movistar. També tindrem l'opció d'àudio, l'àudio 5. Ahir podràs escoltar la nostra narració d'este partit, d'este Sevilla-València, que està a punt de començar en el Sánchez Pizjuán, quan hi estem veient els nostres, els més de 600 valencianistes, en ixe canton i sagrada visitant del Ramon Sánchez Pizjuán, un Ramon Sánchez Pizjuán que va estar ple, perquè, bueno, són vora 44.000 aficionats que caben així, encara està entrant gent, és una bona entrada, és dissabte per la nit, així ja estan pues, pràcticament a les portes de la Setmana Santa. L'ambient és gran, ells se juguen molt, però així estem nosaltres, ja diem, per a buscar ixa victòria, refer-nos de lo que va ser la derrota davant l'Oviedo, oferint una bona imatge, i el partit, ja ho hem dit, no va ser fàcil, va ser un partit dur, intens.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per a joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen estos.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme està descansant i també està sense prendre ningun tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia deurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ya lo sé que ha tingut en casa chiquets, ya lo saben. De toda manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcioni de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però ens hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadio evolutivo y en qualsevol actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estiguera repartirte el menjar, como os decía antes, un 20% aproximadamente en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar, però que n'hi ha que fer-los per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments, són productes que després parlarem d'ells, les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així no té que ser i així no esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
10: Valencianista, soy Jen, escucha nuestro partido en la radio del club.
11: La victòria Mendizorroza és un xute d'energia, il·lusió i confiança. I per a seguir redreçant el rumb, toca clavar-nos en la butxaca 3 punts més este diumenge. Des de les 8, a Mestalla. I per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València, Reial Societat. Mestalla tornarà a ser una olla a pressió per a junts guanyar el partit. Narra Josep Rovira. Comenten Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Este diumenge, el València Reial Societat a la ràdio del sentiment. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
12: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.